Que em repeteixo de nit per si mai vull tornar donant la volta. Deixo enrere 1.200 d'estones mortes pels vius.

0: sé que no sap ningú que més que el foc m'espanta la brasa. No me n'oblido, sóc tota enyorança i t'enyoro com puc, t'enyoro com puc.
1: Nächster Halt, Kanal K.

vespre repeteixes que ara ho veus tot diferent. Si tres turons fan una serra, un imbècil val per cent. Un imbècil val per cent.